0: Aplausos y vítores para el cuarteto Gerhardt tras interpretar de manera espléndida este cuarteto de cuerda número 15 en la menor opus 132 de Ludwig van Beethoven. Aún no terminaba el concierto, quedaba espacio para la propina que el propio cuarteto presentaba.
1: Amb el quartet acostumem a dir que un programador en els inicis d'un grup pot donar impuls que pot ser més important que fins i tot d'un gran mestre. En el nostre cas, el Jordi Lloc ens va fer debutar en aquesta sala un any després de constituir el grup i dos anys després debutar a la Supertia de la Bertran amb un cartell de sostres internacionals. Estem agraïts tota la vida. Llavors, d'avís, tocarem, diguéssim que en aquest programa hem tocat una peça renaixentista i una peça contemporània americana. Llavors, d'avís, farem una obra renaixentista d'un compositor alemany que es diu Michael Praetorius, que ha esdevingut una Nadal, precisament, a Alemanya, i l'enllaçarem sense pausa amb l'obra d'un compositor anglès, en aquest cas, que es diu Thomas Ades i que es titula O Albion.
0: En esta presentación, el cuarteto quiso recordar al doctor Jordi Roig, a quien agradecían el haberles dado la oportunidad de debutar en el auditorio un año después de constituir el grupo y dos años después darles la oportunidad de debutar en la Subvertida de Vilabertran. Después presentaban las dos obras que vienen a interpretar para la propina. En primer lugar, una obra renacentista de un compositor alemán, Michael Praetorius, que enlazaban con la obra de un compositor inglés, Thomas Ades, y que se titula O Albion.